las fronteras de los estados demoran relativamente estables y es al interior del estado carolingia que las diferencias lingüísticas arriban sus la primera afirmación de futuros nacios alemanes y franceses. Pau Cabanza morte en 768, Pepi Lubrev perdu, torna conquista la Septimanie, lo lengodoc actual sus los arabes se impausa su autoritat a l'Aquitania. Sus dus fils se partagion son realme, arro la mort de Carloman fa de Carles un unique successu, guerrier et reformatu, Carlo estabe à l'origine d'une renouvelle d'un rebiscol cultural. Conquerent a quest annexo en 774, lo realme lombard, la soumission des Saxus, bol de nombrosos campagnos forzo murtrieros, a questo accentuo nencaro lo caractère germanique de l'impiri caribo als completamente las frontieros del Mundeslau un taqui se truco als interes de Bizanzo. La soumission des arabes del nord de l'Espagne encadeno según la legenda la mort de son nivel lo roulant al col de Runcebal din las Pirenelios es a l'origine d'uno de las mai bellos obros epicos medievalos la canzu de Roulan Binsaire des Abarts en Panunio, en Hongria actuale, a queste cre lo mai grand estat franc dell'edat median, so che giustifico sun titul de Carles Magne, Carolus Magnus, dunc en francès Charles le Grand. L'estat franc es reorganizat, lo dreit es applicat a tutis los subjectes e la legislació respecto las cutumos des paises conquis. L'objectiu es sen d'adaptar las leis als bejuns di tutis los pobles, car le magnes nume din cada regiu, los governadus, los contes, que despendon de l'emperaere, de missi dominici, donc se dit inspectu royals, passejon a queste nouvelle l'impiri per controlla las autoritats locales, car le magnes fa presta de sermens de fidelitat als grans de l'impiri, ca queste convoco en assemblado annualo a ex la capello, si tornon sus tut los officiers, los ebeques e los maericis, a tal calquis elements de la population y participo dins una certa mesura a la gestiu donc entre autres de las affaires. D'autre part, Carles Magne attiro a sa cour los hommes, los maisaches de l'époque, de calquis urisus cacelicius quesson, e contribu a tal a l'educació del poble. L'anglo-saxu Alcuin fa uno célèbre escole, un sun copiats, los manuscrits latis, qu'aqueste abio recullis en Italio et abe a Bizance, fundo d'escoles religiosos e d'escolos per l'educació elementari del poble, redigio de manuals d'ensenyament. La célèbre Académie de Palatine, où sodit l'empereur abio elmeteis seguis de course, est abe l'obre d'Alcuin. Eginhart, en escribant une biographie de Carles Magne, a tabe contribuat à ce qu'on appelle la Renescue de Carolingiano, le Lombard Pau Diacre, le Goth Théodulf et le Franc Angilbert forment le conseil de l'empereur et participent tout tres als esforços culturals. L'architectura carolingiano se desgaccio de l'influenzio bizantino e capitara a l'art roma. Gracio a son abilitat, Carlemagnes impauso son autoritat a la gleiso de Rume, so che caribo a son coronament a la Nadal de l'an 800. L'impiri roma reconeis dunc es reconegut en occident. La subjectius jus levado per Bizantino sunt completament meso de costat amb diplomacia e las relacions restablidos. Aquesta reconciliació encadena lo retour de Benizo e de l'Istrio als bizantins, la reconeixença de l'impire franc per Bizanzo, enfi la libertat del comerci. Ara lo nouvel impire romà demor, malgrat son nom, un estat germànic. Los successus de Carles Magne entre autres Louis le Premier, le
loup des bottes et sous fils sauran pass garda a kesteritace unis contro lu rainat lutari luis lu germanic e carles lu sense pela nan dire manifeston lu rentento d'avans lu soldats al sermens de Strasbourg en oi 142 a che constitu un des mai ancien texte redigiat en lengo romano e tudesche de tutis lus partaces elaborat salaro lu deverdu en oi 143 un an mai tard debio se revela pour taire de consequentios las mai durables la divisio de l'impiri en tres entitats l'Italio, la Franza e la Germania samurso e caduno cuneitra sa proprio evolutio l'Italio conservo son identitat latino la Franza e la Germania desvelupparan uno conscientio differente degudo a l'eterogeneitat de lur populatio e de l'axio del clergé ad acos appunto l'incapacitat de faire facio a las attaccos des normans en Franza des sarrasis en Italio e des ungreses en Germania per sen desfendre sullo sun efficassos la solidaritat localos dunt lu decupace in pauc del pude e l'establissement de ligans personals che se desvelopparan dins la feudalitat.

0: Comtesse de Della Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Kuntaire.
1: De las tres planetos d'Urt, eron ben guts, los saberuts saventassis, los historias, los etnologs, los archeologs, tutte los especialistas fusicaires del passat. Obi, los especialistas del passat l'encheng, d'aquel periodo escur capelavon aro la gran edad mediano, que se perdió del manei del temps, gairebé desconegut, una epoca mai que mai de legendos que los racuntes, la incansus e los poesmon biels, nem parlavon a mela mai grandos de las fantasios. De las tres planetos d'Urt, eron ben guts, los universitaris, cercaires, los mai belles autoritats, tutte los que conescion lo milieu, la debuto de l'aventura humano. Aqueles temps epics, just abans la grande mudació. Al moment un los reis resaujols habion quitat la planeta Mairalo, quero a se morir. Temps escurts, temps de sang, de fer e de fioc, atxe ferrojarier, barbar, que l'home era anèixer de la bestia e que l'albo de la civilització era sonque a puntejar. Eren totes aquí dins la grande sala del col·legi de Tranc, sietats davant los micros e les cameras. Ne mancavo pas un. Totes habían respondut a la convidació. Cal dire que l'eveniment era dels mages del mainaut interès. L'archeòleg Filbert, lo que la sua equipo abbia descobert la mitico planeta Mairalo, la Terra, come sapevamo nelle leggende, l'archeòleg Filbert che fusigava aro a quello planeta morto del cap della galaxia di un pei vintans, anavo al corso del colloqui che cominciavo, fa una comunicazione delle immagini. Ero stato annunciato che abbia al corso della dariera expedizione fatto un trovo che cambiaria la conoscenza che abbia da quello debutto dell'avventura dell'uomo. Ma io non ero scettico. Tutti sapevano che demoravo pas gran causa sulla planeta morto. Una catastrofe in caro desconegudo abbia tutto arruinato e l'utenza abbia distrutto ciò che demoravo. A cui ero sicuro che l'uomo venghiò da qui. La legendos eron pas mesurgieros. De tut biais, d'incosaro, tutto lai trovos de l'equipo de Filbert abion confirmit so que dision los biel racuntes. A la vez, quicon de nouvel que cambia rio lo cap en sus lo bejaire de l'istorio, cum ero estat annunciat, i cresion pas gaire. L'archeòleg Filbert s'avancet cap a la plaça d'Onu, estrupat din la lungo tunico blanco como la portavon pendent la manifestació solennos. Mercegiet l'amassado e de cap, sense legir la inotos que abio davant el, comencet l'exposat. Senyes e dones, sabem totes que aquel període de l'història de l'humanitat, capelam la grande edat mejano, és un trau que demora encara mai que mai negre. Saquerà so que nos conton lai legendos d'abans la grande mudació e que ha pogut este verificat amb lai trobos dels arrie vintans, nos facion pensar que se podio pas parlar pels homes d'aquella epoca de civilització. D'incosaro tot so que ho hem trobat nos facio probese que ero un temps de grande barbarío, que aquells primers homes frustres encaro de bestios al nivell del desenvolupament de la consciència eren pas capables de so que apelam avui sentiment moral e sapiencio. Las vielios cansus al dison prou e l'avuen pudut verificar din las arruinos de la grandovilos. Serio estat sunque guerres, chaples, poples entie estrucerats e suprimits, grandes multituds sus camis en cerco de noi rituro, mentre que d'autres desgaliabon murus de mangisco. Epidemios terribles provocados per la miseria e lo manco di geno, poples enties que se murion e que los maia rics ajudavon pas pramu que abion un religiu, un culo de pel diferento. Tutto lai riquessos entre lai mas d'un pesic e la maggior parte dels homes senza un guto d'aigo per beure. Ma inace sfrusade travaglia a mejude che muri pas. Lo savens, los laboratoris affanat de cerca mejant mai bels de destruir mentre che paises enties mancavo de meches e d'espitals. Las carreras emplenadas de mendicaires que murieron de fama y de fred en debilos superequipados y que se escampaban de riquezos. E per tutta la violenza, l'hai presuta rete plena di mondi che pensavano in pace, pregavano in pace come gli altri. E sacco l'immagine che aveva da quella umanità dei primi tempi. E beh, a voi, sui in misura di dire che la provo che tutto ciò è falso. Sarestete qui, mentre che in la saverudo accampato un murmur correggio. La provo la nasbese. L'hai trovato prep della grande fusigo al nord della mar seco capelam la mar della serenità. L'hai leggendo sparlon che los homes avrion bastit abans la grande mudassiu d'abrix giù la terra per separare di una catastrofe che crentabon. Serio è stato d'abrix per poter vivere mai di un decennio d'annados senza surti, dunque a mettuzzo che cal della vita bidanto. E beh, n'avevamo trovato un da quelles abrix, un che ha jamais servit, che ha escapat a tutta la destruxius, che è demurat come ero al secolo XX, según lo viai de contar l'utens de la legendos. Per astre, tutto era osservat dins aquel abrix e avem pogut prendre de molde holografics del mobilier que hi havia abans que tot se'n tornesse en pusco. Avem aquí un tresor que es pas de dise. Mas començam cot sec per lo mai important. Din la sua esquina apareguet en tres dimensius l'imatge. Era un paquetus paral·lelepipèdic dins un estrup transparent que hi havia de mercat caràcters blus, just lignat de rose e enseuclat d'un garlando de flus. Senyes e dones, a qui la provo que los nostres reires aujols eran pas aquelles barbars que creixen. Vos vau legir e revirà ce que hi ha descrit sul paquet. Resistent e saquelat duts com un pèl de persego, amb un xic de cabrifiel mesclat a un perfum de violetto e a un punto de rosa d'autrescots, a me aquí un mot desconegut. E sabets on t'avem trobat a co? Dins un pitxo cabinet, de segur un cagadou. Seguiguet un gran silenci dins la grande sala estabusido. Abio rasulo, Filbert. A calio tout cambia. Pramu que era pas mai possible de crese qu'un poble que fasio mostro de tant de fignolanzo, de los detalls, los mai materials, que era tant de bon gust per sus besuns, serio estat capable de toutes los crudelitats e de tout le mal que n'en parlavon lai legendos.

d'adaptar de mig avui amb vosaltres, doncs us anem a parlar d'un poble més d'aquestes terres nostres, i aquest poble es diu Morell i es troba en la comarca del Tarragonès.

que fa referència al poble, doncs el municipi del Morell està situat al vell mig del triangle definit per les tres ciutats més importants del Camp de Tarragona, Tarragona, Reus i Valls, dins de la comarca del Tarragonès. Limita al sud amb el poble de Mafumet, amb el nord amb Vilallonga del Camp i el Rourell, a l'oest amb Vilallonga del Camp i a l'est amb Perafort i Garidells. El terme és irregular, en forma de L inversa, amb el costat més llarg que limita amb el marge dret del riu Francolí. També té dos enclavaments coneguts com els Majols i el terme de la Selva, que es troben situats a la part de ponent del terme. La superfície total és de 5,9 km quadrats. El terreny és pràcticament pla, amb un pendent suau cap al riu. La major part està destinada al conreu del regadiu, fonamentalment avellaners i la indústria. El nucli urbà està situat a uns 100 metres respecte al nivell del mar. A més del riu Francolí, el terme està travessat d'oest a est pel riu Glorieta, que lliura les seves aigües al Francolí a l'alçada de la Granja, la riera de Vilallonga, o de la Selva, o el torrent de Gemegó, i els barrancs de Manyé i de les Bruixes. El Morell és el cap d'àrea bàsica territorial que porta el seu nom, que defineix el Pla Territorial General de Catalunya i que està formada pels municipis de Vilallonga del Camp, el poble de Mafumet i el Morell. La població del poble és de 2.332 habitants, segons el cens de l'any 2001, i la densitat de població és de 393,9 habitants per quilòmetre quadrat. D'on voilà, un village de plus de cette comarca catalana. Je vous explique plus que ça veut dire la comarca catalana, parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, et vous me diriez que répéter toujours quelque chose qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, doncs ça n'apporte rien du tout. Doncs un poble més d'aquestes comarques catalanes, i aquesta doncs es troba en la comarca del Tarragonès. Què us sembla? Anem a escoltar una música més? Sí, segurament, doncs anem i tornem.

Amb el que fa referència a les notícies històriques, ben segur, el poble del Morell és d'època romana, s'han trobat diferents restes de la zona del terme més proper al riu, entre les quals destaquen una vila dins del complex de Repsol Química i un miliari que senyalitza i o senyalitzava l'antiga via romana que junyia Tàrraco a Illerda. Els orígens del Morell se situen cap a l'any 1173, quan l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Torroja, i el rei Alfons I, cosenyors del camp de Tarragona, donaren en pur lliure i franc a l'ou un tros de terra del terme del Codony a Berenguer dels Prats i a la seva muller Dolça per tal de que s'hi establissin i el repoblessin. A darreries del segle XII es va construir el primer castell. Se situà en un punt més elevat, favorable per a la defensa i de forma que permetés el desenvolupament al seu entorn d'un lloc habitat. L'edifici principal era situat més al nord de l'actual, on ara hi ha el jardí. A l'edat mitjana, el lloc del Morell estava constituït pel castell i quatre cases més al seu voltant, que formaven un nucli molt reduït, en les actuals places de l'església i de la font. El seu nombre de focs variava entre els 8 de l'any 1358 i els 14 de 1497. Inicialment, els actes religiosos se celebraven al castell o en una casa particular fins que en l'any 1357 Aymeric dels Prats, senyor del Morell, obtingué de l'arquebisbe de Tarragona permís per edificar una església. No es coneix amb exactitud quan s'acabà, però hi ha notícies que existia abans del 1465. Al segle XVI s'extingí el llinatge dels Prats i per herència la senyoria del Morell passà als Terrer. És en aquest segle quan s'inicià una primera expansió urbana considerable cap als actuals carrers Major i de Mestres. Entre 1550 i 1595 es vengueren 8 patis per fer cases, la meitat dels quals eren el carrer de la Bassa, l'actual carrer dels Mestres. D'aquesta època destaquen les cases Baldric, de la qual es conserva l'art d'entrada al carrer Major, i Vallcornera, a la plaça també, doncs veieu, són ben antigues aquestes coses. Anem a escoltar una miqueta més de música i anem a tornar perquè hi ha encara un fum de coses a explicar.

Como que fa referència a la flora i la fauna, quan la flora predomina el pi blanc i l'alzina, altres formacions vegetals que hi tenen presència són els boscos de ribera, el romaní, el margalló, el coscoll, el llentiscle i les mates. A la línia costanera, els terrenys sorrencs s'hi poden identificar plantes com la savina. Per últim, a la pineda d'aquestes zones on no hi ha sòls salins hi destaca el pi pinyoner. Respecte a la fauna, hi viuen moltes espècies d'animals com el mossarà, la mostela, la polla d'aigua, la guineu, l'esquirol, l'eriçó comú, el porc senglar, etc., entre altres. Doncs veieu, aquest enxantillonatge des que vous pouvez trouver dans ces terres-là, tout le long, pràcticament, de la côte. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On va écouter encore une autre musique qui reste, oui, et après, bon, on va pratiquement finir. On met un petit peu de cette musique, et après, on dit au revoir.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, com ja costum, aquí, a Occitània, a deixats pla tu le munde, merci pla per haver demorat amb nosaltres, bono serà de via deixats, que vol dir fins a la propera vegada i que tot us vagi a mar de bé. Adéu-siau.

Quai, como fuga dit lo cop passat, vos parlarai pa mai des presocratits, mas del quite Socrates, d'un l'ensenyament, amb l'obro de Plató e d'Aristòtel, establís los temes de reflexió de la filosofia grego. Socrates, nascut en 470 abans Crist, és una de les figures mai celebres de la filosofia e és considerat com lo patró dels filòsofes, malgrat que no n'escriguet pas jamais res. El seu discípol, Plató, nascut ell en 427, abans del començament de l'era cristiana, és el primer gran filòsof occidental que nos lega un obra escrita considerable. Aristòtel, nascut en 384, escolà e discípol infidel, mas discípol s'aquela de Plató, totalitzat lo saber de son temps e fundet son escola personal nomenado lo Liceu. Tutti tres son de filosofes dits clàssics de la Grècia. Après elles, quan morís Alexandre lo Gran, dintran din lo període historic batejat Helenisti, que sus filosofes son dits post-socratits. Socrates l'ha ben dit, escriguet pas jamais res. Lo coneixen solament pels testimoniatges de sus discípuls, Xenofo, e sustut Plató. E sa que là, son prestigi e son influencio son considerables. Es amb l'evocació de sabido que cal començar perquè son activitat filosofico es estreitament ligado a sabido. La seu vida e la seu filosofia formen pas qu'un sol e mateix tot. Fil de Sofronisco, un escultu, e de Fenareto, un olivandiero. Beleu escultu el mateix, Socrates fuet embasit de curiositat per la filosofia e las recercos scientificos. Mas Socrates es essencialment moralisto. Son ocupació característico consistió en se passejar per Atenos. Il andrejavo e questionavo sus interlocutus a prepaus de problemos d'ordre etic. Que es lo curace? Que es la justicia? Es que la virtud se pot ensenyar? Socrates enregavo amb totes lo dialogue e ajudavo los esperits a efantà, como sa maire ajudavo los coses a efantà a París. Aquel art de fa efantà los esperits, de los fa descobrir la lor propria obertat, de fa espelir las semenzos espiritualos, es so que se numeno la maieutico. Apuntant que Socrates havia agrupat al seu entour un nucli petit de discípuls, generalment membres de l'aristocracia, com, per exemple, Alcibiades, Critias, Carmides. E com lo sofisto Socrates ensenyava, mas gratuitament ell. Tot contat e debatut se pot dire que Socrates és un sofisto, mas d'un

Platú és l'opus célèbre dels discípuls de Sócrates. Nascut en 427 abans Crist, visquet el període mai negre de l'història d'Atenos, la guerra del Peloponès contra Esparto, i Atenos se terminet en menys 404 per l'escrasament d'Atenos. Tutto l'obra de Platú manifestarà la marca d'aquells esdeveniments. En menys 407 és l'encontre amb Sócrates, del qual serà l'escolà durant 8 anys. La mort de son mestre, l'unafro prigundomen, escriurà finalment per respondre a aquesta qüestió: per què lo just és sentenciat a mort? Per què lo just és sentenciat a mort? Per què dins la ciutat tot és desús de just? Platú deixet Atenos, viatjat en Egipte, esperet realitzar de reformes polítiques a Siracusa, un sojornet tres cots, cada cop a cosa que havet mal. Vendut com esclau pel tiran de Nice, Platón retrobet la libertat per miracle. Fin final, malgrat un interès primordial per la politico, Platú se deguet contenta de l'ensenyament. Fundet l'Academia, escola de filosofia organitzada com una universitat, e tabes se deguet contenta de l'escritura. Morís a Atenos ves menys 347 abans Crist, e s'havia pas pogut bastir la ciutat ideal o que ne somiava. Havia redigit un obra filosofico considerable. Son ensenyament esoteric, secret, nous es malheureusement desconegut per la major part, mas sus dialogues demoron. Podem citar per l'essencial lo Protagoras, lo Menú, lo Gorgias, lo Fedú, lo Fedre, lo Banquet, la Repubblico, lo Teeteto, lo Sufisto, lo Filebo, lo Timeo, las Leis. Dins aquelles escrits, pur joyels literaris e filosofits, aquel grec del segle IV abans l'ero cristiano, pauset, e pauso tutxun, de questius d'una extraordinària modernitat.

Din Lufuns, Platou va tenta una sintesi entre la filosofia de Heraclit e la de Parmenides. Tout s'escurris, tout passo, pensavo Heraclit. Parmenides, al contrari, tentavo de trobar d'elements de permanència e de stabilitat al delà de l'esfero de las realitats cambiadissos. L'esse ero per el l'oggetto de tutto pensado vertadiero. Se volen resumir a l'estreme la filosofia de Platou, digan que subordino l'humun sensible, en cambiament perpetual, a un mundo ideos, un mundo ideal que él demoro inmutable. Al delà del domeni sensible existis una realitat, oggetto de la pensado puro, model de tutos causos, realitat non percebido e praco, ma realo que los estres sensibles fugidises. Per esempio, che es l'ideo de cercle? Per Platou, es lo cercle ideal, que lo cercle concret n'es la reproduction. La dialettico platonicienne, la nambeire, se definis precisamente come un esforzo per attenire l'ideo, come lo procediment per lo cal l'esperit se nauso fins alla nautu de las ideos del mondo intelligible. La Repubblico presento la teoria de las ideos e la dialettico giusto in un formo concreto e per l'image, din lo celebre mite della caverna.

Satanàs. Per a bé munt de nos han endeixar, o és el moment. E el cop que ve vos parlarai mai precisament del món de les idees, tal com se presento din l'obra de Platú. Pel moment, escutent, per acabar, e veleu meditar, Angelico Iunatos din qui ana messa se malaca.

amicos, sun che ne fugheron a per aquí Trento e tutos a Munabesque. Loro populaciu benguet paimens entre 1.500 e 6.000 estagians, ma el not es encara pla mai egi de parlar de bilos pramu que n'hi haguet pas fins al segle VII, mas eran de bilos que pusqueron pas brico e se restacado a me de bilos romanos como Narbuno, Marcelio, Basilum u Tarragona. Son que un nobilo ne fuguet l'exception Paris que l'époque anguet fins a 2000 habitants. Sa que là le mestier de los habitants fuguet aro no. Y aguet de mens et mens d'artisans et les homis de commerci vengueron de mai en mai isolats. Y aguet pas mai l'aristocratie romano et son que la vesque et les nos arribats formeron le govern de la vila. La societat de la Gallia, a medi diferències, pram que les sud mai romanitzats superbisquet millor a l'atac dels francs i dels visigots, patiguet d'un cos d'una degeneració econòmica i haguet també de més en més de moneda e per pagar les habitants de la Ibilos començaron a pagar d'impostes la taglio local a medi produces paisas. Les primers reis francs al nord e visigots e ostrogots al sud hagueron como tocco la sobrevivencia de l'anciano monedo rumano, mas aco fuguet pla difficile d'attegni la monedo d'agen o de cuire, quitet d'existir e de moret son che la monedo d'au che la maggiorità des habitants. Vegeron pas jamai al lung de loro bido paimens le reis visigots e ostrogots busqueron crea encaro de monedo d'un viais mai aisit cal not. L'asteros eron tabe mai ricos pramu que compenion miliu les afas economics. Tutto ilai bilos mai romanizados del sud patigueron pas tan de l'attacco dels barbas. Loro economio ero mai forto e loro societat tabi. Les reis visigots crearon de solidi l'anciano monedo rumano all'aro am un pes de son que 1,5 grams, mas subretut de tremises pas tan bels como les rumas. Leu, les reis visigots e ostrogots i doneron los imatges al not, la fa fuguet mai malaisit e aco demostro que les francs comprenion pas pla cusi funcionabon aquellis espleits economics nominats monedo. I aguet pau de monedo e un on auto deflaciu circulabo fos o mens dau e da gent, la majorità de lau fugiguet en orient meja. Pauc a pauc, les paisans comenceron a pagar la talio a medi fedos e l'economio benguet de mai en mai natural o segun les cercaire de Hert. Mas calio encaro paga l'ebi, la sal, l'oli, le peixun, que viaggiabo encaro cap a las grandos vilos gallicos del sud a me de monedo. O de teixuts de pèls e d'armos que arribaven del nord, pla lluent. Per au fa mai aisit de grecs nomenats negociadores, ajuderon a crompar de joiels de noi de duro e d'esclaus. I aguet tabé d'egipcias, de sirias o de jusius que demostreron que le comerci mediterraneu fuguet capital fins a l'ara. Malgrat tout aco, le comerci demoret pla reducit pramu que transport, benguet pla dangerus. E car, de vilos mediterraneo, de la Gallia del Sud e d'Hispanio, ne fugueron l'exception pramu de loro pausissu geografico, de baises e de camis, amai de loro societat fosso differento de la societat franco che comenzabo a se forma al not, e che abbio paires en comu ame la societat gallo-rumano del sud de Gallio, e che demureta tal, malgrat la cajudo politico de l'imperi. La societat des barbas, catreno partido in article del Christian Andreu paregut el 26 de desembre de 2021 sul site di nostri partenari medievaloc.com.

0: Occitanie.
1: Occitanie, un zuz.
2: Tot el festun, lu dimenge 7 de juny, al Mercat Cubet de Castanet. Lu dimenge 7 de juny, a compta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneto de Castanet festeggia l'arribado de l'estiu amb animacions gratis en parallel del buido de la cambro al Mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat sonambul, a mieggio e mieggio, musica e rondos occitanos e tutta la mattinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de juny, matinado festivo a l'entun del solstici d'estiu al Mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizza un dimenjado festivo lu 6 e 7 de juny. Rende pe lu 17 e 6 de juny a conta de 3 euros del vespre per un ochino, seguido d'un repais aligot salsisso e d'un serrado amb un primier DJ set per Transoc Venil e concert del grup Cridats e un segon DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lu dimenge 7 de juny a conta de 9 euros del matí, inquiet a benguido de la Garunetto. E tutta la giornata, lu Big Band de Bielos, lu Cor de Garunetto, lu Caracol, karaoke d'aquí, la musica de trucs e un mix uccita en charadis ambiguidos e restauratio. 17 e 6 e dimenge 7 de juny, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.
3: Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania.

0: mal. Mas que lhe faz com ces hommes de joia, ces hommes de cor, ces hommes d'espera? Eu sabes em guerra paz? Não, cooper espaço, rassumpe l'aubre blanca flu de ton brave varger. Não, se lo cupes, demorará mas um souvenir de flu, demorará paz a vida d'amour e de flu. Taime como la flu, de l'aubre blanc entre calme folia, esperarei mai que de te beire biure, de ma pensada da wei, como na flu, de mês de mai. Mercês per aver fac dela, na gente femno, na femno de testo, na femno que aimo, na femno que tenis e ten. Percepte tu giorn des eterne, mas cante co, pot que in guerra, apre cauque sverta. Mas qual victuera, questa victuera, de saubre censur ti, apres aver gutnata l'arrivo della riva. Mercês a paire a maire, gen de la terra, que saugeram baiar de que drei bilus weis da ban la desrazu, cante puncha l'ora. Mercês a tus quis que li bastigeren na solide china, per mas nem far na drola bien. Mercês de li auer baiat un sentit du ben e du mau. Mercês de li auer baiat nai senza quest epoca, ente la femno creda sus drets. Mercês da auer fac della, senza saubra, na poeta.
1: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Catalans en l'alliberament de París durant la Segona Guerra Mundial. És un reportatge de Marta Feixedes per a la petjada catalana. El 25 d'agost de l'any 1944, els aliats alliberen París de l'ocupació nazi. La nit abans, a les 8 del vespre del 24 d'agost, una columna d'uns 150 soldats de la 9a companyia de la 2a divisió Leclerc, integrada principalment per republicans espanyols i catalans, ja havien arribat a l'hotel de Ville de la capital francesa. La 9a era una companyia de reconeixement de la 2a divisió blindada del general Leclerc. Alguns dels blindats de la companyia lluïen la bandera republicana espanyola i duien noms com Madrid, Guadalajara, Guernica o Ebre, ja que es tractava d'una companyia formada majoritàriament per espanyols i catalans republicans a l'exili, que s'havien allistat per defensar França de la invasió nazi davant l'amenaça de ser retornats a Espanya. En esclatar la guerra entre França i Alemanya el 1940, molts exiliats republicans, com és el cas del terrassenc Lluís Royo, darrer supervivent català de la divisió Leclerc, es trobaven en camps de refugiats de França. Sota la pressió de ser retornats, molts foren concentrats a Atge, on es reclutava a homes que havien estat al front durant la Guerra Civil Espanyola per tal d'allistar-los a la Legió Francesa. Des d'allà, en molts casos, eren enviats al nord d'Àfrica, on combatiren en el cos franc d'Àfrica i posteriorment a Gran Bretanya, on foren entrenats abans de desembarcar a la costa de Normandia el juliol de 1944, dos mesos després del dia D. Adscrits a la divisió Leclerc hi hauria Royo, el sergent Fàbregas, àlies Ramon Estartit, Antonio Van Baubergen Clarassó, nascut a Reus, Constant Pujol, que moriria en una emboscada el 16 d'agost, així com els valencians Arnaldo Granell i Federico Moreno, entre molts d'altres. L'ocupació va ser possible en bona part per la insurrecció interior de la resistència. Els grups partisans, entre els quals també hi havia gran presència d'exiliats republicans catalans i espanyols, havien intensificat molt els darrers mesos la pressió organitzant vagues i contra les tropes ocupants alemanyes amb assalts a patrulles o a llocs estratègics com a aeroports o presons. L'alliberament de la ciutat no va ser efectiu fins l'endemà a la tarda, ja que hi van haver diversos enfrontaments amb la resistència alemanya. La capitulació oficial l'afirmà el dia 25 el general

0: Dietrich von Schultitz. La guerra no havia finalitzat i la novena va seguir cap a Estrasburg, Múnic i Berchtesgaden, on participà en la presa del Niu de l'Àguila, refugi de Hitler als Alps bavaresos. La rendició alemanya arribaria el 8 de maig de 1945. El reconeixement del paper d'exiliats republicans de la Guerra Civil Espanyola a l'alliberament de París i concretament dels membres de la Nueve no va arribar per part de les autoritats franceses fins al 2010, en què va concedir la Legió d'Honor a tres membres supervivents d'aquesta, entre ells Lluís Royo. No ha estat fins l'any 2012 que la bandera de la República Espanyola oneja a París en els actes per a commemorar l'alliberament de la ciutat. Heus així, Catalans en l'alliberament de París durant la Segona Guerra Mundial, un article de Marta Feixedes per a la Petjada Catalana que hem escoltat amb música d'Aleix Gaus Bonastre. I, per acabar-ho d'arreglar, us escoltarem una cançó del grup nord-català Llamta Frigui, que ens parla de la Nueve.
1: París, Berlín, Barcelona, Madrid!
2: París, Berlín, Barcelona, Madrid! París, Berlín, Barcelona, Madrid!
3: París!
4: Aquesta història comença el 1936. Per defensar la República van agafar les armes. La majoria ni tenia 20 anys.

a París, Estrasburg i Berlín. Primer van entrar els pingüins amb pebrots ben arrelats, de la nueve eren soldats.

París, Berlín, Barcelona, Madrid, París, Berlín, Barcelona, Madrid. Van derrotar l'Alemanya, però ningú no va recordar mai més ni Barcelona, ni Madrid, ni qui eren els de la 9.

0: Encara ens queda Barcelona i Madrid.
1: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana.

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.
2: No, de nostre país.
3: Escolta bé, lo ritmo, su ritmo de Nissa.
4: En lo babazuca del San Lupica.
3: En tutti li carrière bistro e su talita ulissa.
4: Cade lo repie, lo suona la siu maniera.
3: L'amorus lo va ballar, lo mangia vente, lo va ciara.
4: Lo peisunie, lo va cantare, lo cagadrecce, l'ignura.
3: Certain va lo contestar.
4: E da oltre la prova.

Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roure Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Avui un tema ben interessant, la manipulació. És a dir, allò que saben fer tan bé les persones que maltracten psicològicament. Manipular, l'art de moure els fils sense que l'altra persona se n'adoni. L'art d'aconseguir que l'altra persona faci el que jo vull, el que m'interessa, el que em beneficia a mi. És a dir, que l'objectiu sóc jo. Jo que manipulo, jo que vull que facis X o que deixis de fer X, per tal de que jo en surti beneficiat. Si anem a buscar la definició al diccionari, ens diu operar amb les mans. Obrar sobre algú o alguna cosa amb maneig, fraudulents, subrepticis, etc. Dit a la nostra manera, anar per sota, per obtenir el que vull, que coincideix que el que vull em beneficia a mi. El focus del benefici sóc jo. Em ve al cap la imatge d'un titella mogut per unes mans que no veu. Un titella que ni sap què és titella. En el món empresarial, laboral, sabem que és un terreny on la competència és el menú diari, on hi ha una carrera per obtenir millors resultats, majors beneficis, més guanys, tot s'hi val. O dit d'una altra manera, és vox populi, és de tots conegut, que els grans escaladors, els grans anomenats trepes, són persones que manipulen, que utilitzen les altres persones en benefici seu, que enganyen, que venen fum quan cal, que diuen veritats a mitges, per sistema, i que menteixen sense moure cap pestanya ni tocar-se el nas. Existeixen molts llibres sobre aquest art, el de la manipulació, sí. Vaig trobar un llibre que es titulava, o es titula millor dit, 50 exercicis per dominar l'art de la manipulació. Curiós. Us imagineu que el títol del llibre fos 50 exercicis per reduir la teva parella a un parrac? Seria un títol descriptiu, la veritat, sí, molt. Perquè qui maltracta la seva parella utilitzant la manipulació a dreta i esquerra aconsegueix reduir-la a un parrac. Sí, a un parrac, vell, brut i esparracat. La persona que conviu sota el mateix sostre d'un maltractador es va fent miques a poc, perd consistència, perd tota fortalesa, perd il·lusió, perd confiança, perd de tot. Perd la dignitat també, sí. Perquè ningú és digne de rebre maltractament, ningú és digne de mereixer ser manipulat. Qui manipula?

Sí, em sento que sóc un crac, un punyetero crac. I em sento orgullós de mi, molt, de ser així. No negarem que a part de no tenir escrúpols, cal certa habilitat. No tothom sap manipular. Cal certa visió de la jugada, amb temps, amb previsió, planificació, organització. La meva experiència, mala experiència, però en el fons experiència, amb persones calculadores que ho planifiquen gairebé tot, és que més tard o més d'hora se'ls veu el llautó, o més tard o més d'hora, te n'adones. Però repeteixo, més tard o més d'hora es fa evident que són manipuladores. L'experiència em diu que algú que conec, o que quan conec algú, és molt calculador, malament rai. Ho he dit, aquí ho deixo. Una de les competències que s'avaluen als instituts és l'organització i la planificació. Entendreu que estic arrissant el rínxol al màxim i que ara mateix ratllaré la ironia, però estarem d'acord en dir que qui manipula ho té tot planificat, previst, organitzat. No deixa serrells pendents, com es diu en el món dels negocis. Si busquem els relats sobre manipulació, trobarem un munt de títols. Us en cito uns quants. Manipulació i psicologia fosca. Tècniques prohibides de persuasió. Efecte llum de gas. Psicologia obscura. Manipuladors. Com influenciar les persones. Manipulació mental. Tècniques de manipulació. Etc, etc. Quan llegeixes els títols i fulleges l'índex d'aquests llibres, se t'erissa una mica la pell. Hi ha tractats de com manipular. Mare meva! M'agradaria destacar algunes paraules que són properes i que va bé que anem perfilant. Paraules com persuadir, influenciar i manipular. Les persones amb carisma tenen capacitat de captar la nostra atenció, el nostre interès, admiració i fins i tot de deixar-nos dur, de deixar-nos influenciar per elles. És innegable que tots som, en més o menys grau, influenciables. En més o menys grau o potencial per ser persuadides, influenciades, manipulades. Quina línia separa la persuasió de la manipulació? On comença la manipulació i acaba la influència, o al revés, potser millor dit, no? On acaba la influència i comença la manipulació? Hi ha una línia vermella que separi aquests conceptes? Persuadir és influir algú a creure o fer alguna cosa. Persuadir és convèncer-se d'alguna cosa. Induir algú a creure o fer alguna cosa, és a dir, persuadir, no es distingeix gaire de la definició que hem dit al principi de manipulació, que és obrar sobre algú o alguna cosa amb maneig fraudulents, subrepticis, etc. O sí, es distingeixen gaire l'un de l'altre? Doncs sí, la diferència o matís està en a qui beneficia el canvi d'opinió, si és que ens han persuadit, o l'acció que acabem fent o no fent, si és que ens manipulen més o menys, o ens persuadeixen de fer allò més o menys, o si pensem A o B en funció de l'acció de la persona que ens està persuadint o manipulant. La diferència està, sí, sí, la diferència està en si la persona persuadida o manipulada en surt beneficiada o perjudicada. Aquí està la distinció. Si actua, si pensa com ho faria d'acord amb els seus principis i valors, si és objecte d'ús, d'aprofitament per part de la persona que la manipula o persuadeix, si passa a ser una eina, un mitjà, un recurs, si l'està utilitzant, si ens està utilitzant. És a dir, el que varia és el focus. A qui beneficia aquest canvi d'opinió, aquest canvi de comportament, aquest fet, aquesta actuació, sí? En funció de a qui beneficia el canvi d'opinió o el canvi de conducta, qui ens surt beneficiat, ens ajudarà a distingir si és una persuasió o si és una manipulació. No ens enganyem, perquè la persuasió no només no està mal vista, sinó que a més hi reconeixem un mèrit o el mèrit, no? Les argúcies, l'art, genera certa admiració. Per tant, no ens enganyem.

0: dit pels mateixos lletrats i operadors judicials. Qui sap persuadir amb el seu discurs, qui la seva retòrica és convincent i enamora, entre cometes, enamora, agrada, o es guanya l'interès de l'audiència de sa senyoria, té moltes més probabilitats de sortir vencedor en un judici. Només cal que fem una mica de memòria i ens vindran al cap casos complicats o difícils de defensar en els que l'acusat o demandat, depèn, ha recorregut a un lletrat lletrada que la seva història ens diu que té molt bona retòrica i que és conegut o coneguda, bàsicament reconegut o reconeguda per aquest mèrit, per aquesta retòrica, i que aquesta garanteix, augmenta en, de manera exponencial les possibilitats de victòria. Jo crec que ens vindrien al cap alguns noms concrets de persones que sabem que quan entren als jutjats, per exemple, és perquè aquell cas, gràcies a la seva retòrica, molt probablement sortirà vencedor. Per tant, persuasió i paraula van de la mà. Qui vol persuadir sap de la importància de dir les paraules justes i adequades en el moment oportú. Qui manipula a consciència ho sap també, i tant que ho sap. És el seu ABC, sap que necessita del domini de la paraula, perquè qui domina la paraula, qui sap utilitzar la paraula en contra de l'altra persona, se li aplana i se li obre el camí de bat a bat. Qui manipula, per què ho fa? Doncs per degradar l'altra persona, per fer sentir malament l'altra persona, per confondre-la, per fer-la dubtar, que dubti del que està passant, del que pensa i de si mateix i de la seva capacitat i de la seva percepció, per generar desconfiança, per jutjar, per menystenir l'altra persona, per subjugar, per sotmetre l'altra persona. Clar, i tot això per què? Doncs per l'objectiu principal, que és tenir el control, que és tenir el poder. Qui manipula vol mantenir el poder, vol tenir la situació privilegiada, mantenir la situació privilegiada. I quan li vulguem plantar cara o qüestionar les seves artimanyes o arguments, no voldrà negociar, no voldrà cedir, no acceptarà cap culpa ni responsabilitat. Al contrari, voldrà parlar, voldrà tenir el torn de paraula, no voldrà entrar en raons. Només voldrà tenir el domini de la conversa, perquè sap que si té el domini del temps i de la conversa, sap que a través de la paraula ens guanyarà. Perquè sap que a través de la paraula és amo i senyor del seu feu, en el que és qui té la raó i n'és la persona important. Per tant, quan us topeu amb alguna persona que sempre té la raó o que sempre pretén tenir-la, amb una persona que gira i regira els arguments per tal de tenir la raó, amb una persona que sap convèncer-nos amb extremada habilitat, que ens enlluerna de manera aclaparadora, que aconsegueix que ho veiem amb les mateixes ulleres que ell, que fem les coses que no faríem o molt probablement no faríem, que ens insisteix en què pensem de determinada manera respecte a persones properes, amistats, família. Quan ens adonem que aconsegueix sortir-se'n sempre amb la seva i que nosaltres cedim. Quan la persona beneficiada sempre és ella i no nosaltres. Doncs alerta, alerta i alerta. Podríem dir més, sí? Ens quedaria pendent també parlar de com rebatre una persona manipuladora o com desprendre'ns d'una persona manipuladora o com protegir-nos d'una persona manipuladora. Ho deixarem per un altre capítol. Fins aquí el nostre espai Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-nos en contacte amb la Mireia Baeta i amb mi mateixa, l'Àngels Roura Massaneda, i que també disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes. Fins la setmana que ve. Molt bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngels Roura Massaneda.

0: Cuzitagno, 13 euros.
1: Tot el festun, lo dimenge 7 de juny, al Mercat Cubet de Castanet. Lo dimenge 7 de juny, a compta de 9 euros del matí e jusqu'a 2 euros del vespre, la Castaneta de Castanet festeggia l'arribada de l'estiu amb animacions a gratis, en parallel del Buido de la Cambro, al Mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat somnambul, a mezzo e mezzo, musica e rondos occitanos, e tutta la mattinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de juny, matinado festivo a l'entorn del solstici d'estiu al Mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizza un dimenjado festivo lo 6 e 7 de juny. Rende per lo 17 e 6 de juny a conta de 3 euros del vespre per un occhino, seguido d'un repais aligot salsisso e d'un serrado amb un primier DJ set per Transoc Venil e concert del grup Cridats e un segon DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lo dimenge 7 de juny a conta de 9 euros del matí, inquiet a Benguido de la Garunetto. E tutta la giornata, lo Big Band de Bielos, lo Cor de Garunetto, lo Car Karaoke d'aquí, la musica dei trucs e un mix uccita in charadiso ambiguidos e restauration. 17, 6 e dimenge 7 de juny, giornados festivos all'entorn del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.

Bona vespre. Avui, doncs, anem a parlar d'un poble. Un poble, com diem, on dit toujours la même chose, bien sûr, vous nous direz, non, mais nous, c'est vrai, quand on parle le poble, le village, ça nous encourage, ça nous permet de parler de quelque chose qui est à nous, qui est très propre à nous. Par contre, quand on dit le village, la traduction village en français, mon village, c'est pas tout à fait la même chose. Il manque quelque chose, un attachement, une chaleur, quelque chose. Doncs, anem a parlar de Sueca. Sueca, en primer lloc, doncs, podríem dir doncs, que té una superfície d'uns 93,44 quilòmetres quadrats i té una població de 25.208 habitants. Limita al nord amb el llac de Albufera i València, al sur amb Cullera, Llaurí, Fortaleny, Riola i Polinyà, i a l'est amb el mar Mediterrani i a l'oest amb Sollana i el Vallès de la Ribera. La ciutat de Sueca dista de 33,800 quilòmetres de València i a 37 de l'aeroport de Manises, València. Sueca és la capital de la comarca de la Ribera Baixa i es troba situada en la franja mediterrània en un desnivell respecte al mar de 7 metres d'alçada. En 25.208 habitants és considerada una ciutat tranquil·la que basa la seva economia en l'agricultura, el que va permès el qualificatiu de ciutat arrossera de l'estat espanyol. A la vegada compta amb considerable dinamisme amb la indústria i el comerç. Al voltant d'un 80% del terme municipal de Sueca forma part del parc natural de l'Albufera, que permet el desenvolupament turístic de la zona, combinant cuidadosament l'atracció de la terra, la platja i l'ecoturisme també. Es pot arribar a Sueca per tot arreu perquè hi ha aquell vell dit que diu caminant a per tots els camins duen a Roma, i jo crec que també podem dir el mateix, caminant tots els camins passen a Sueca. Doncs no hi ha cap problema en aquest sentit. I per exemple, doncs, per situar una miqueta, l'alcalde havia dit a la gent, l'edició d'una nova guia turística de Sueca sempre és un motiu de satisfacció, i més per un alcalde. Resumir en poques fulles tot el contingut, tant humà com social, històric, arquitectònic i urbanístic del nostre terme municipal, és pràcticament impossible. No obstant, la síntesi realitzada en aquestes guies és interessant i complirà amb l'objecte de dar a conèixer recursos turístics del nostre municipi. Voldria aportar el meu petit granet de sorra al destacar del nostre territori la riquesa paisatgística, rural i el colorit de la mateixa. Segons l'època de l'any, i aconsellar als viatgers la seva percepció des de la muntanyeta de Sants. No obstant, el més important del nostre terme municipal és la gent que habita el mateix, és a dir, la ciutadania del Perelló, de Vallastre, del Mareny, de les Barraquetes i de la ciutat de Sueca. Som gent amb una mentalitat oberta i receptiva, capable de transformar la terra inhòspida en el marjal dels arrossers i la barrera del litoral de sorra en

Maintenant, nous allons faire un résumé historique de la ville de Sueca. Le toponyme Sueca procède du mot arabe Seikwa, qui signifie « marché », et tel comme a été déjà perçu dans une zone de Marjal entre la Boufera et Rio Sugar. En étant des musulmans au siècle XIII, ceux qui ont introduit le cultif du riz, constituant pour tous une œuvre d'ingénierie hydrographique très importante, qui se définira comme une vaste rete de séquies qui encore existent et sont imprescindibles pour la canalisation de l'aigua en el terme municipal de Sueca. La carta pobla de Sueca és del 24 de febrer de 1245, mitjançant la qual el rei Jaume I i el castellà d'Amposta de l'Orde de Sant Joan de l'Hospital instaren a Sueca els primers 17 pobladors després de la conquista en els àrabs. Notable influència varen tindre les ordres militars dels templaris de Sant Joan de Jerusalem i més tard va de Montesa també. El 31 de gener de 1337, Pere IV otorgava la llicència sueca per poder celebrar mercat totes les setmanes el dia del dissabte. L'actual mercat dels divendres en la zona urbana del centre de la ciutat té el seu origen en aquesta llicència. El 3 de juliol, 1457, el rei Alfons el Magnànim concedeix el privilegi de poder celebrar una fira per tot el mes d'octubre. Amb el temps, aquesta fira passaria al mes de setembre. A causa de la seva intervenció en la guerra de les Germanies, Sueca pateix molts trastorns i molts aldarulls. Va tindre que suportar les conseqüències de la seva postura política. Després de llevar-se la prohibició reial a Sueca de construir ajuts, el riu Xúquer, a causa de no impedir la navegació fluvial, l'Orde de Montesa va aconseguir el permís per canalitzar l'aigua del riu, havia de transformar en rec una bona part del terme. En 1506, la séquia major estava acabada. La construcció de la principal la séquia de Sueca fou una iniciativa pública del municipi i la finançació de l'obra per també fou a càrrec de la comunitat de veïns. L'ampliació de la xarxa de rec anava vinculada a l'expansió de la Roser i, en definitiva, en les millores de la infraestructura agrària del terme municipal. El desenvolupament i creixement urbà experimentat en el segle XVI es concentra entorn als camins de Cullera, de la punta de Sequial i de Butxana. En la segona meitat del segle XVII, les epidèmies de còlera i tifus despoblen considerablement el municipi i també foren catastròfiques les inundacions del riu Xúquer en els anys 1855-1864. La ciutat fou amurallada en l'any 1878 a causa de les guerres carlistes i derrocades les muralles a finals del segle XIX en vistes de l'expansió de la ciutat.

amb l'arribada del tren, es produeix en l'any 1878 i posteriorment en l'any 1883 se registrarà la primera instal·lació elèctrica en Sueca. A principis de l'any 1899 es concedeix a Sueca el títol de ciutat i al seu ajuntament el tractament d'excel·lentíssim. El 17 de gener de 1898 celebrant-se aquest any el centenari de l'arribada de la distància.

0: esencia es lo mejor de España.
1: Doncs la persona que arriba sueca, bien sûr, arriba toujours avec une idée bien fixe, manger de la paella. Et bien sûr, là, il va vraiment trouver, évidemment, l'endroit idéal pour ça, puisque la paella, c'est notre produit gastronomique local et notre plat typique. Si la ville, la municipalité de Sueca se distingue, disons, pour être la plus grande et principale centre producteur du riz dans l'État espagnol, c'est bien logique que cette cultive de cette graminée a une influence et a influencé beaucoup dans l'histoire et la culture du municipe de Sueca. Il a donné lieu à une gastronomie peculière, donc très caractérisée par une cuisine donc du riz, mais aussi une autre série de plats intègre la très longue liste gastronomique de la ville de Sueca, que d'après la saison de l'année attire toute l'attention des très bons aimants de la table et aussi, disons, de l'importance et attire l'attention des maîtresses de maison. Això, sense oblidar altres arrossos tots exquisits, caldosos, melosos o secs. Els arrossos són riquesa culinària sense parangó que transcend d'aixes terres fins a fer-se universal. Els ingredients naturals són una base que no necessita molts aliments per crear plats com l'arròs a banda, fet en un fons de caldo de peix que pot acompanyar-se o no del mateix. La paella, com hem assenyalat, es troba en totes les varietats com la de marís, pollastre o mixta. L'arròs negre aprofita per prendre el gustet i el color de la tinta de la sèpia. La fideuà utilitza com a substitut de l'arròs grossos fideus. També hi ha plats tan autòctons com l'arròs al forn amb anguiles. Entre els peixos hi ha que provar l'anguila acompanyada de la sal, del suquet d'all i pebre i és el gustet de l'albufera. La del Marshall, la de Sueca. La seva carn, fluixa i tendre, es cuina de més al forn, fregida i a la planxa. Entre els plats més populars es troba l'esgarret, amb tires de bacallà i els pebrots vermells. També està l'espardenyà, que combina el pollastre, el conill i l'ànec amb all i pebre. Entre els productes del mar destaquen les tellines, els berberejos, les gambetes i els cargols de mar. L'embotit, encara elaborat artesanalment a Sueca, representa altres esplaers de la cuina local, botifarres, llonganisses, blanquets i xorissos, tot amb el gustet que solament a Sueca saben posar, són un autèntic deleit per al paladar. Encara que insistint en els arrossos on hi ha majoritàriament la cuina local i popular, tota aquesta manifesta la seva màxima fidelitat als canons d'una cuina tan antiga com el mateix art culinari en la tardor i l'hivern. I l'arròs amb fèsols i naps, arròs al forn, arròs d'olla, arròs sequet, i la millor paella invernal és la que és condimentada amb col i xarxet, i de les aus aquàtiques que es cacen en la cot de Sueca. És la cuina quaresmal, que es caracteritza amb la cuina suecana per les mandonguilles de Badejo i per Dijous Sant la cassoleta, un dolç d'arnadí molt apreciat en aquestes dates pels paladars els més golosos. En la reposteria les pastes, la reposteria suecana també compta amb dolços i salats exquisits, rosquilletes d'oli, panadetes d'herbes, coques fines i les de carabassa, pastissets de Nadal, rotllos de Sant Blai, rotllets de Caterines, bunyols de Sant Josep i panous de Pasqua. Donc vous voyez, avec tout cet éventail de recettes de cuisine et de variétés, bon, c'est pas étonnant de vous dire qu'ici nous sommes en pleine souffrance, parce que bon, c'est quand même une heure, pas quand même pour manger, però en fi, si mos donguessin així una miqueta d'aquestes coses que estem així parlant, faríem segurament un sacrifici, però quin sacrifici més bo, pouvoir se sacrifier en sachant que bon, on commet un péché, c'est grave, c'est catastrophique, mais quel plaisir en péchant, quel plaisir, vous savez, ces choses, il ne faut pas. Enfin, on écoute une musique et on continue.

Doncs més de 30.000 persones està previst que presencin els tres castells de focs artificials que integren el programa del primer Festival de Pirotècnica de Sueca, que se celebrarà entre els propers dies 6 al 9 de setembre en la capital de la Ribera Baixa, segons han informat fonts municipals.

Enguany, una de les grans novetats de la Fira de les Festes de Sueca, que se celebren durant els primers 10 dies del mes de setembre, ha estat, sens dubte, la celebració de la primera edició del Festival Pirotècnic, que, a més, se celebrarà este any per primera vegada i ha tensat la categoria d'internacional, al comptar amb la participació d'una empresa xinesa que completarà el cartell de l'empresa castellana manxega i altra de valenciana. Des de l'Ajuntament de Sueca, s'espera que el Festival de Pirotècnica, que va començar el proper dia 7, es convertirà en un dels més importants de quan se celebren en la comunitat valenciana i sigui per primera edició, s'ha tractat de posar en llistes en alt en la participació d'importants firmes de la indústria mundial.

Doncs ara mos anem a parlar dels monuments. Veig avui a la casa Isequer del mestre de Montesa. En actualitat representa l'estatge de la societat recreativa, l'agricultura, caça i pesca en el vocabulari local, que constitueix un dels pocs vestigis urbans que queden del que fou senyor de Sueca, l'orde militar de Santa Maria de Montesa, creada en l'any 1317, i que substituïa com a senyor a l'anterior titular l'orde de Sant Joan de l'Hospital. La nova orde monàstica militar es fundiria en la de Sant Jordi d'Alfama en 1399, formant la que seria orde feudal propietari del terme de Sueca fins a la seva posterior venda als senyors de Godoy en l'any 1803, que va ostentar el ducat de Sueca. La construcció tenia que ser gran i fortificada com corresponia al comendador de l'ordre, cedint solar per usos comuns del municipi. Però la seva ubicació en el centre de la ciutat, entre l'Ajuntament, l'església parroquial de Sant Pere i les seves dimensions, abans, òbviament, ocupava una superfície encara més gran, ens indica la importància de l'edifici. Hi ha l'església parroquial de Sant Pere, que mos recorda els orígens medievals de la ciutat i la seva pròpia història, que pot projectar perfectament la història de la ciutat. Sobretot, té que tindre's en compte totes les obres i millores que han anat modificant l'estructura inicial. Sembla que al final de tres fàbriques han modelat la seva estructura actual des d'un retable de finals del segle XIV. Hi ha la Casa de la Vila, l'Ajuntament. La Casa de la Vila de Sueca fou construïda en l'any 1784, reinant Carles III, moment de construcció d'obres hidrogràfiques importants per a expansió de conreu de l'arròs, el que ocasionaria grans transformacions agràries. Magnífic edifici de dues plantes, de façada neoclàssica, utilitza solament formes rectangulars, escala de marbre i cúpula modernista. Ocupa una superfície de 350 metres quadrats i havent reixat de la façana principal manté el seu origen. Hi ha l'Ateneu, hi ha el Santíssim Cristo de l'Hospitalet, el carrer del Mercat, carrer que en altra època fou de jornalers, que al començar el dia es presentaven a l'espera que l'amo els contractés i guanyàs el diari. Ja en les hores nocturnes anaven per cobrar el treball a quedar per el dia següent. Aquesta activitat va generar el sorgiment de tavernes en el carrer on se servien begudes barates que calentaven per dins en els dies de més gran fred. En el temps es va desenvolupar un lloc de trobar i social entre els mateixos jornalers. Actualment, este vaivé es combina amb altre fenomen social anomenat carrer del ritme, on els dissabtes per venir és a punt de trobar per joves, compren el carrer convertit en vianant, on la música i el color de la marxa i els identifica amb els seus avantpassats buscant una beguda més barata i passar-se a mar de bé. Hi ha també el convent i claustre església de Nostra Senyora de Sales. Hi ha, doncs, per continuar, la muntanyeta dels Sants, ermita dels Benissans de la Pedra. La muntanyeta dels Sants, en temps remots, la muntanyeta formava una petita colina d'uns 10 metres d'elevació de l'estructura de Bà. Era l'era quaternària, la illa quedava en el centre de la plana al·luvial, constituïa un aflorament de relleu enfonsat com a punta d'un iceberg. Es pot observar en la muntanyeta una de les formacions físiques més recentes de l'Holocè, uns 8.000 anys, que existeix en la conca del Mediterrani. Una planta deltaica ajudava el seu replè per l'acció humana. El llac de la Bufera, no fa més de 500 anys, arribava fins a la mateixa muntanyeta i a la vegada tensava la muntanya de Cullera. Entorn a la muntanyeta, un cert de varis quilòmetres de rossers. Segons cap on vagi la vista i es pugui dirigir, es podrà guaitar una realitat diferent. Al nord, la Bufera i la Deessa. A l'est, el litoral suecà, el Perelló, la Llastra, Marenys, i al sud apareixerà la ciutat de Sueca, la muntanya de Cullera, la serra de Corbera i al fons, si la visibilitat del dia ho permet, el Mondover, situat en la vall de Valldigna, i el Montgó, situat més a l'esquerra en la població de Dènia. A l'oest, les serres bètiques i ibèriques que tanquen la planícia. La muntanyeta té al seu cima una ermita obra de l'any 1613, lloc on la devoció dels pagesos locals per a protecció de l'agricultura, l'arròs, encomenant-se als Benissans de la Pedra, Abdó i Senen, sants d'origen persà martiritzats per Deci, emperador de Roma, en el segle III. Dita devoció als protectors de les collites arrencava menys de l'edat mitjana, època en la qual ja s'havia extès en altres poblacions de l'àrea mediterrània. La festa litúrgica i romeria se celebra el 30 de juliol. Per això es diuen, reseu als sants de la pedra, tinguem-los contents de tot, que està la collita en l'horta i si apedregue mos, doncs, una altra cosa.

Doncs ara vos anem a parlar del parc natural de l'Albufera. Per la seva gran importància científica, biològica i passatgística, el parc natural de l'Albufera, el qual aporta a Sueca la seva més gran part, pot ser encara desconegut per el visitant, puix ja per peculiaritats que ho converteixen en únic. És l'espai natural valencià més valiós, sobretot per ser el lloc de nidificació i invernada de les aus migratòries. Els marjals, formant espeses madelles, circulen a la llacuna de l'Albufera amb carrets, ànecs i espadanyes. Aigua dins ixen les mates i les palustres de gran importància ecològica pugen al seu interior, es refugien i nidifiquen numerosos animals, destacant entre ells les colònies d'ardeïdes, garces, parients. Aquest ambient limitrof entre l'aigua i la terra ha desaparegut en la seva gran part, omplert per l'home per establir els conreus de l'arròs, gra que a la seva vegada serveix d'aliment a infinitat d'aus que nidifiquen o descansen en ell i descansen en el llac en els seus trànsits migracionals. En la frontera imprecisa entre les aigües dolces i salades del subsol emergen els ullals on ix l'aigua dolça i es refugien peixos mediterranis en perill d'extensió com el fartet i el samaruc.

Anem a acabar el nostre programa deixant-vos escoltar aquestes cançons que han sigut interpretades i que ens han ofert gratuïtament Daniel Claver Herrera, que és un suecà que canta cançons diferents, i ens anem a deixar amb aquesta cançó que diu Plora l'Albufera.

tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Sovint ens deixem convèncer per frases fetes que ens tranquil·litzen o ens diuen «no hi donis més voltes» o «sempre ha estat així». Són frases sedants, anestesiants, que busquen alleugerir el patiment o la preocupació i volen que ens enfoquem cap a una altra cosa. Que deixem de preocupar-nos, que no hi donem importància i que tal dia farà un any. També, sovint, frases com «a veure si ara haurem d'anar amb veus de plom vigilant el que diem, paraula per paraula», o «a veure si haurem de demanar permís pel simple fet de mirar». Mare meva, quina pell tan fina! No em direu que no les heu sentit mai, oi? Imagino que, com jo, les haureu sentit tant unes com les altres. Com se sol dir, els extrems piquen, i ni blanc ni negre. Ens situem l'escala de grisos que conforma la vida, perquè la vida no és blanca ni negra i molt menys de color rosa. I parlant d'escala de grisos, avui parlem d'una escala que va ser dissenyada per la Unitat Politècnica de Gestió en Perspectiva de Gènere a Mèxic l'any 2009. Una eina que fa pràcticament 14 anys que existeix i que, malgrat la seva existència, no només comença a ser una mica coneguda, ara ja comença a sonar una miqueta, sinó que es queda en el pur marc teòric com una lliçó d'història sobre les guerres, per exemple, no? Quan estudiem la història sobre una guerra, de la qual en sabem els detalls dels fets, però de la que no n'hem après gaire res o pràcticament res perquè seguim cometent els mateixos errors. La Unitat Politècnica de Gestió en Perspectiva de Gènere pertany a la Secretaria

Tenir, els van alertar. Com la violència psicològica i física, disfressada de joc, de gelosia, d'amenaces, de trucades constants al mòbil, de prohibicions, de control, es percebien com a normals, com a sinònim de carinyo, d'atenció, d'amor. Fa poques setmanes, fent un taller sobre això, sobre com es disfressa la violència masclista, a uns joves de quart d'ESO, manifestaven que entenien que aquest control, aquesta gelosia, aquestes prohibicions, són fruit de l'amor. Ho deien tres noies. Per sort, eren una minoria. Tres noies, sí, noies. Davant la resta de la classe, nois i noies, que no ho veien igual. Vàrem dedicar una colla de minuts a continuar la conversa en aquesta línia. Què espanta de situacions com aquesta? El llindar de violència permesa, la no percepció de violència. I això té perfecta relació amb l'eina aportada des de Mèxic, és a dir, l'escala de la violència. Una descripció de comportaments que tolerem, normalitzem, acceptem, justifiquem, que donem per bons o que els entenem fins i tot com a senyal d'amor. Mare meva, sí. I ho dic així per no dir una paraulota o una cosa malsonant, que la podria dir, clar que sí, però ja m'enteneu perfectament. El violentòmetre és aquesta escala, aquest gràfic senzill i clar que ens mostra un ventall de comportaments que ja són violència. Un munt de comportaments que no hauríem de permetre mai, en cap tipus de relació, sigui la que sigui. I que tristament, gran part del problema està en que molts d'aquests comportaments els tenim tan integrats i tan normalitzats per part de qui els pateix i per part de qui els exerceix, que gairebé reivindica la innocència d'aquests fets, tot apel·lant a la llibertat d'expressió, eh? I permeteu-me que posi exemples, que dir, a veure si no puc fer una broma. Quan més que una broma, que faria gràcia als dos, és una humiliació, un insult, un menyspreu. I el problema el tenim aquí, a l'inici. El preocupant d'aquest violentòmetre no és l'escala, que a mesura que avances de dalt cap a baix fa més por, sinó que tot allò que preocupa és com aquests primers indicadors, els de la part superior, entre moltes cometes, els més suaus, no els veiem com a violència, els hem normalitzat, els hem acceptat com a normals. Aquesta escala serveix també per visibilitzar l'evolució de la violència en una relació de maltractament, amb una persona masclista, amb una persona tòxica, el que vulgueu, és a dir, l'evolució. En una relació en la qual l'altra persona es considera que està per sobre teu, que és superior i que, per tant, et pot tractar amb la desconsideració que li plagui, només faltaria. En la pel·lícula Soles, Rosa, una dona que té el marit ingressat a l'hospital, es queda a viure uns dies a casa de la filla, perquè queda més a prop de l'hospital. Porta anys vivint al costat d'un maltractador, borratxo també, però no li fa falta l'alcohol per anomenar-la vieja tonta, en comptes de dir-la pel seu nom, Rosa. Un veí de la filla, un home gran, vidu, es comporta correcte i educadament amb ella com a bon veí. I ella li diu, vostè és un bon home. No cregui, diu ell, vaig fer patir la meva dona. Ella li pregunta, va pagar la seva dona alguna vegada? No, mai de la vida, no ho faria mai això. Ho veu? És un bon home. Aquest diàleg breu, tot baixant les escales, posa de manifest el que encara a dia d'avui, a ple 2023, ens costa veure: la violència més enllà de la bufetada, el cop de puny, els morats, els talls, el que sigui. Podríem dir que la conversa es dona entre dues persones grans i que a dia d'avui el jovent ja ha crescut amb una altra idea i concepte de les relacions humanes, de les relacions de parella, i que ja es té més clar què és correcte i què no, què és una relació sana i què no. Però l'exemple que he posat fa poc amb els alumnes de quart d'ESO de 14 i 15 anys, el que em remeto, és un exemple clar de que els joves, encara avui dia, bona part d'ells o una part d'ells, entenen com a normal el que en realitat és violència. I el que més espanta és que creuen que és una manifestació d'amor. I això espanta. Necessitem, com a societat, moure el llindar de la tolerància a la violència. No és amor la broma que fereix. No és amor el xantatge. No és amor la mentida i l'engany. No és amor ignorar. No és amor tenir, generar la gelosia. No és amor culpabilitzar. Tampoc ho és desqualificar, ni ridiculitzar, ofendre, humiliar, intimidar, amenaçar, controlar, prohibir. I estic dient només els indicadors més suaus, els que es troben a la part superior

0: d'aquesta escala, que representen, entre cometes, menys grau de violència, però que ja són violència. L'escala va baixant com qui baixa l'infern. Sí, la metàfora és metàfora, però és realitat. Baixar fins a causar la mort, fins a assassinar. Sí, l'escala baixa fins aquí. Sé que en dir aquesta darrera paraula, pensareu, uf, això són casos extrems. Bé, recordem-ho. Aquest extrem, l'assassinat, va comportar 49 víctimes, 49 dones mortes assassinades l'any passat, el 2022 a Espanya, 12 d'elles a Catalunya. Un extrem, sí, una realitat també. I també una realitat, la quantitat que podem comptar per milers, prop de 20 milers a Catalunya, és a dir, prop de 20.000 dones, que se sap que viuen en situació de violència de gènere. Les que se sap, les que consten, estem parlant de les que consten. És a dir, més, n'hi ha més. Quan algú diu per què ho han aguantat o com és que no ho veien, retornem a la pregunta, o retornem-ho amb una pregunta. Veiem la violència? Veiem la violència en una broma que fareix? Veiem la violència en el xantatge, en l'engany, en ignorar, en crear gelosia, en culpabilitzar, en desqualificar? Veiem la violència en ridiculitzar, en ofendre, en humiliar, en intimidar, en amenaçar? Veiem la violència en controlar, en prohibir? En tota relació de maltractament hi ha un objectiu, el control, per mantenir la situació desigual, és a dir, es vol la submissió, la subjugació de la parella, i es fa a través, evidentment, de la manipulació en majúscules, que utilitza un munt d'eines, engany, mentida, culpabilitzar, intimidar, controlar, girar la truita, que dic jo, per tal de degradar, de reduir a la mínima expressió l'altra persona, per tal de treure-li tot el valor i aïllar-la, aïllar-la de l'entorn, perquè així està sola i indefensa davant del maltractador que, sota el nom de l'amor, sota la disfressa que l'estima, estarà duent a terme tants comportaments com sàpiga d'aquest llistat que hem citat i que consti que n'hi ha més. I que consti també que aquests primers comportaments citats estan malauradament, i avui insisteixo molt, malauradament normalitzats. No hi donem importància. És una broma, dona, que t'ho prens tot malament. No. Ni bromes que fereixen, ni xantatges, ni ridiculitzar, ni desqualificar, ni menys tenir. I no estem parlant de tenir la pell fina. Estem parlant de l'alta tolerància que tenim davant la violència. Tanta que no la veiem. Repeteixo el que he dit abans. El problema està a l'inici, que quan es donen aquests comportaments que tenim acceptats, normalitzats, de l'inici d'aquesta escala, no ens adonem que això és violència. I no ens adonem que evolucionaran, que aniran baixant per l'escala i que la història, la relació, cada vegada estarà en un punt més fosc. No veiem la violència, és així de trist. Ens l'empassem a la vida diària, a les sèries, a les pel·lícules. I com que en veiem tanta, si no és física, morats, talls, agressions, ja no la percebem. Per tant, alerta, que no percebem els inicis, els primers graus de la violència. Avui hem parlat del violentòmetre, una eina per identificar les mostres de violència. Despertem perquè creiem que només viuen situacions de violència altres persones i no ens adonem de la que permetem nosaltres. Au, i aquí ho deixo. Uf, Déu-n'hi-do avui. Perquè hi pensem, hi donem voltes i perquè modifiquem respostes davant d'aquests comportaments. Fins aquí el nostre espai, trenquem silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i amb mi mateixa, l'Àngel Flora Massaneda, i que disposeu d'un correu, trenquemsilencis@gmail.com. Que tingueu molt bona setmana. Molt bona tarda.
1: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

Le respect, disons, de l'ambiance, disons, de la nature, surtout, a été une des constantes du développement urbanistique du municipe, ce qui permet de jouir d'un moyen naturel très autochtone et respecté, avec un plus de 2000 hectares de zones vertes, entre les seules qu'il faut destaquer, disons, et il faut remarquer les plantations des vignes et sépinèdes. Les distinctes zones résidentielles qui peuplent, disons, les municipes, sont et se trouvent ancrés en pleine nature, avec très bons équipements, et son accès est vraiment de ce qui est plus facile par la route et partout. En Morais se situe el club nàutic estratègicament enclavat en ple cor de la Costa Blanca, a 62 milles nàutiques del port de Eivissa, i a 16 de Benidorm o de Dénia. Pàrquings, restauracions, vigilància nocturna o tallers de reparació són alguns dels serveis amb els que compta aquest port, que té capacitat per 600 punts d'atrac. El club nàutic, a més d'escola de vela o de lloguer de barques, organitza el campionat territorial de creuers i monotips, que tradicionalment se celebra en Setmana Santa. Moraire és actualment un important nucli que ha sabut assimilar la gran afluència turística que rep sense perdre el seu encant de petit port de pesca. Teulada ha gaudit d'un desenvolupament urbanístic respectuós amb la natura. El seu actual pujança com a municipi turístic no ha entrat mai en contradicció

Os 32 quilòmetres quadrats de municipi que marquen els nuclis urbans de Teulada i de Moraira i que vessen les aigües marines de la bonita, de la molt bonica badia, són un mar verd i blanc de residències, entreverades de zones de conreu i de vegetació, diversos camins en noms de ressonància àrab, Benimuslem, Benimarful, recorren tot el terme municipal. Els animadors de les excursions poden pujar des de la platja de Portet fins a la Torre Vigia de Cap d'Or i fins a Costellons, on es contempla una magnífica vista del terme municipal, o anar fins a l'ermita de la Font Santa, que abriga el manantial en què sempre brolla l'aigua. A peu o en bicicleta es pot recórrer Teulada i contemplar els extensos conreus de vinya o admirar les velles construccions rurals, que són els rius Raus, on fins a no fa molt de temps se secava el raïm de Moscatell en els seus porxos amb senzills arcs. Ce qui faisait donc qu'on faisait sécher le grain du vin du muscat pour en convertir ses raisins secs en espagnol ou en catalan, ou en valencien ou en catalan, on dit les panses ou les passas. Ces raisins qui sont séchés avec sérieux, que bon, un punyet, un grapaet de panses amb un bossi de pa, doncs era un, a vegades un berenar de gent, sé que això és de simple, quan hi havia un punyet de raisin sec, un bout de pain, o même una petite poignée de figues avec un bout de pain aussi, c'était le goûter traditionnel, o même parfois de bonne heure du matin, servait aussi de quelque chose pour prendre un peu de force pour aller travailler très très très très, très de bonne heure dans les champs. Donc c'est quelque chose, bon, c'est vrai, nous nous fatiguons toujours de dire nous sommes des latins à 100%, avec tout ce qui comporte comme des fonds, avec tout ce qui comporte comme des problèmes, mais nous avons cette chance extraordinaire de l'être aussi. Et ça, je crois que c'est quelque chose que personne ne peut nous en vouloir. Hein. Nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Bon Dieu nous a fait comme ça, et bien, nous avons qu'aguantar. Nous avons qu'aguantar, et nous n'y a rien de meilleur que c'est sempre une personne comme tu es. Teulada, doncs, estima i conserva el seu patrimoni històric, la seva llengua, les tradicions, el seu folclore, les seves festes i l'estructura urbana per gaudir i admiració del visitant. La riquesa i la singularitat de la seva identitat es mantenen per contemplar-ne totes les seves manifestacions. Teulada, avui en dia, ha sabut conjugar l'utilitat dels serveis moderns amb l'originalitat de les seves riques manifestacions culturals i històriques. Bé, em direu, Teulada està... es va crear assentada sobre el pla de Feliu, que destaca l'harmònic i tranquil casc antic de Teulada, en el qual sobreix el conjunt format per l'església de Santa Caterina i l'ermita de la Divina Pastora. L'església fou en temps església fortalesa. El seu estil és gòtic renacentista i conserva un dels òrgans més antics de tota la província. Junt a l'església, el símbol de Teulada és el castell, edificat en el segle XVIII, sobre un promontori que domina la platja de l'Ampolla. Seguint la línia de costa fins a Benitatxell i Xàbia, tenim la Torre Vigia del Cap d'Or, edificada en temps de Felip II. Teulada manifesta la seva devoció a Sant Vicent Ferrer en diverses construccions que recorden els miracles que el Sant Dominic va fer

0: sur l'internet, la Lengutsitano presento di mondo entier. www.radio-utsitano.com.
1: Doncs ara anem a parlar del Centre Històric de Teulada. Les primeres notícies escrites que tenim de l'existència del nucli de població de Teulada es remunten al segle XIII, concretament a les dades que subministra el llibre del repartiment. A banda d'això, s'han trobat restes arqueològics de l'època romana i àrab, a la qual cosa ens dona a entendre que l'habitatge d'aquestes terres va bé d'èpoques molt pretèrites i ha perviscut fins als nostres dies. L'estructura de la vila entre murs respon a una concepció de planificació urbana coneguda com a gòtica de conquesta, que es dona a aquestes terres a partir del segle XIII. Resta per saber si s'alça sobre un tram urbà islàmic anterior. Hipòtesi a este mot probable, ja que l'esmentat llibre de repartiment es nomena Teulada com una alqueria. Es pot observar l'evolució i creixement del casc antic en plànols en el que es destaca les següents parts. Una zona primitiva fins al segle XV aproximadament, en la qual l'àrea urbana està marcada en un tramat roig. Una zona posterior al segle XV que arribaria fins al segle XVIII aproximadament marcada en trama blau. Aquestes dues zones d'Aibé estaven dins el recinte emmurallat del qual tenim moltes notícies a través de diferents documents. Han quedat fins al primer terç del present segle torres i un portal de la muralla i encara avui es pot rastrejar alguns trossos de llenç al tors d'algunes cases. Una zona que comprèn el Raval i Ravalet que podien datar-se entre els segles XVII i XVIII per les seues característiques urbanes. També del segle XVIII és la plaça de la Creu, coneguda com a Raval de la Creu en aquesta època. Una zona també d'ampliació urbana corresponent al segle XIX, en el qual es troben els carrers Nou i Sant Antoni, Germanes Oliver. De totes aquestes zones mereixen amb major atenció les citades en els apartats. Les característiques de les cases més antigues d'aquesta zona són les següents. Consten en una altura de planta baixa, primera planta, i el que aquí s'anomena la cambra, és a dir, una segona planta de baixa altura sota la teulada que servia per emmagatzemar els productes agrícoles. A la façana cal destacar les portalades treballades en pedra arenisca, coneguda com a pedra de Tosca, que originàriament presentaven arc de mig punt amb grans dovelles sense cap mena de motllura que posteriorment foren modificades tallant-les en angle recte i ornant-les en alguns casos en motllures diverses. També cal esmentar les llindes i llindars de finestres i balcons treballades en la mateixa pedra i que estan en molts casos tancades per reixes de forja artísticament treballades. Sent dignes de destacar les reixes de la panxa de línies estilitzades i que donen un toc especial a l'ambient urbà. A la part interior d'algunes cases presenten un arc fet també en pedra de Tosca que adopta la forma de mig punt o bé arc a panell i sol estar sustentat per pilars amb capitell. Aquest arc separa la primera navada de la resta de casa. Algunes de les cases més importants presenten a la tercera navada un pati interior de dimensions reduïdes. La coberta de les cases teuladines es fa amb teula àrab i a dues aigües i s'alça sobre un ràfec generalment de tabons massissos de fang cuit que adopta formes i combinacions diverses. Tot això i moltes altres detalls com a interessant de reixeria que no m'he entrat a descriure encara perquè en tenim per estona per parlar, se podrà veure el vianant en recorrent els carrers i places de la part antiga de Teulada, com tot seguit, per exemple, es pot exposar com si fos una proposta de passeig per diferents itineraris, perquè d'itineraris i de passejar se'n poden fer moltes.

Une autre chose, disons, qui est très caractéristique dans cette région aussi, c'est, disons, l'aspect religieux des Valenciens. Pays valencien, les gens y croient énormément. Et la preuve, c'est que dans beaucoup de petites ruelles, par exemple à Teulada aussi, donc ce n'est pas étrange, ce n'est pas, disons, quelque chose d'impossible de trouver des petites infinités de petites chapelles dans les murs, dans les recoins de ruelles. Ce qui fait, par exemple, entre autres, par exemple, pour dans Teulada, itinerari de Viscapelletes al carrer. Com a complement de l'interior recorregut urbans, és interessant contemplar els petits plafons ceràmics amb representació de diversos sants que a molts carrers teuladins, fruit de la devoció popular. Moltes d'aquestes fornícules es poden observar seguint itinerari recomanat, però per a una visió més completa pensem que s'ha de seguir el que a continuació, per exemple, doncs detallem. Perdó. Comencem al Raval, el carrer antigament situat fora dels murs de la vila i que conduïa als molins. A mitjà carrer ens trobem amb l'altaret dels sants de la pedra, sants Abdó i Senen, patrons i advocats dels llauradors. La capelleta ha estat modificada fa uns anys de manera desencertada, havent-hi canviat les característiques pròpies d'aquests tipus d'altar, que són sempre oberts, amb un replanell per a col·locar-hi flors i altres ornats. Anualment s'hi celebra una festa a aquests sants amb molta participació popular. A continuació, baixem a la plaça de la Creu, on hi ha la capelleta de la Mare Déu del Carme, a la que l'advocació de la Verge i la seva confraria i li celebra anualment una festa, si bé desvinculada d'aquest interès. Seguim pel carrer de València, el carrer Nou, on està l'altaret de Sant Bonaventura, que li dona nom a aquest carrer. Va ser col·locada en l'any 1871 per la munificència del teuladí Bonaventura Bertomeu Rodríguez. Antigament també se celebraven festes en honor d'este sant. Des d'aquesta capella, per la costera del campanar, arribem a la plaça de l'església, a partir de la qual podem veure, en començar el carrer de dalt, un simple plafó ceràmic en el qual està representada la Mare de Déu dels Dolors, que és restitució moderna, anys 70, d'una antiga fornícula desapareguda. Molt prop de la darrera, a la façana de l'ermita de la Pastora, una imatge d'esta advocació mariana corona la porta. Per setembre se celebra la festa al seu honor, recuperada fa uns anys de l'Associació Cultural Amics de Teulada. La següent fornícula, a uns passos de l'interior, endinsant-nos pel carrer Fondo, la trobem en començar l'antic carrer de la Sala o de Sant Josep. Nom aquest últim que ve donat per la imatge del sant que hi ha una capelleta en aquest carrer. El visitant pot observar un detall curiós com és la col·locació irregular d'un taulellet a la part central del plafó que capgira part de l'indumentària del sant. Aquesta mateixa curiositat la podem trobar també en la propera imatge a visitar. Doncs, baixant per aquest carrer de direcció de la plaça de Porche i des d'ací pel carrer de la Manegueta, a Constança Ferrer, arribem al seu final on hi ha l'altaret de Sant Vicent, antigament situat sobre el portalet d'accés a la vila situat abans en aquest lloc. Pugem per la costera de Berroques i en creuar amb el carrer de les Germanes Oliver ens trobem amb la imatge de Sant Antoni en una capelleta totalment renovada i desvirtuada de les característiques tradicionals. Continuant la baixada, anirem a parar a l'ermita de Sant Vicent, al costat de la qual hi ha una capella ja comentada en anterior itinerari. El seu interior cal que observem el magnífic plafó ceràmic de la ja esmentada artista Paloma Mainar, on es representa l'acomiadament de Sant Vicent de la gent de Teulada en l'any 1410. Les característiques estètiques d'este retaule són completament diferents de la resta de capelletes, tot és el carrer, per tant de les seves dimensions com pel lloc on es troba ubicat. Així mateix, en la façana d'esta ermita s'han col·locat últimament en 1998 una imatge de Sant Vicent Ferrer, reproducció de taulellets de l'escultura existent en la parròquia de Santa Caterina. I, per exemple, doncs, esclar, hi ha també, doncs, una d'elles és la de Jesuset en l'Hort, col·locada fa uns lustres i de la qual no hi ha tradició anterior. En aquest mateix carrer, doncs, el carrer de Vall, se reposa molt recentment la capelleta de Sant Martí amb una imatge nova que havia desaparegut durant la Guerra Civil. En aquest mateix lloc es trobava antigament l'hospital per als pobres de la vila, segons es recorda en la inscripció. Un altre altaret desaparegut de ese carrer, dedicat a la Puríssima Concepció, estava ubicat a la façana de la casa, avui desapareguda, i que ha donat lloc a la prolongació del carrer Migdia, comunicant el carrer de Vall amb el de Mur. Finalment, i amb el que donem per closos, doncs, el recorregut per les capelletes, podem visitar la fornícula de Sant Vicent Ferrer, al carrer del mateix nom de recent inauguració en 1992 i col·locada per munificència de Vallès.

Ara vos anem a parlar de la sala de jurats i de justícies. L'Universitat de Teulada, que s'aconseguí tindre la seva pròpia administració municipal, separada de Benissa i Calpe l'any 1377, va obtindre el seu propi terme municipal l'any 1386. Des d'aquests moments, l'activitat municipal anava creixent en complexitat i funcions, i les reunions de les autoritats locals que en els primers segles tenien lloc a l'església arribaren a un punt que necessitaven tindre el seu propi edifici de caràcter civil. El primer edifici en aquesta finalitat de què tenim notícies és la sala de jurats i justícies, construïda a la segona dècada del segle XVII, en un moment d'expansió urbana, econòmica i demogràfica de la vila. Ens consta la data de 1620, possiblement de la finalització de l'edifici, que podem observar al ràfec de la façana principal. En èpoques posteriors ha passat per diferents restauracions i remodelacions, entre les quals destaca una molt important a mitjans del segle XVIII, juntament amb la casa presó situada al costat de la sala. A principis del segle XX pateix etapes alternatives d'encegament i desencegament dels ulls de la porxada, o bé a criteris polítics segons el partit que estava al front del poder municipal. El pòrtic que presideix l'edifici ha servit en èpoques passades de llotja de contractació comercial, i en altres moments, quan els arts estaven cegats, servia primer de local per assajar la banda de música i posteriorment com oficines municipals. L'any 1986 començà una prepristinació de la façana amb motiu de la celebració del 6è centenari de la creació jurídica del terme municipal de Teulada. Aquesta restauració ha quedat conclosa en 1996, any en què s'ha estat totalment desocupat el porxe i retornat al seu estat d'origen. La sala non popular en aquest edifici és una mostra d'arquitectura civil del segle XVII, que està orientada cap al sud i bastida en pedra tosca de planta rectangular i una sola crugia. Aquesta orientació afavorí el disseny l'any 1639 d'un rellotge de sol que durant segles ha vingut marcant el temps sobre aquestes nobles pedres. En alçat té una estructura rectangular apaïsada amb baix i principal, accentuada dominant horitzontal i coronament de ràfec i una imposante que travessa la façana per base de les finestres. El frontis té una simetria harmoniosa amb un balcó central i dues finestres rectangulars en vertical. El conjunt de característiques d'aquesta construcció, així com d'altres edificis similars que tenim a la comarca i altres zones del País Valencià, m'ho recorden llunyanyament les logies renaixentistes italianes, englobades totes elles dins uns planejaments d'entendre l'arquitectura a la manera mediterrània, que és una cosa per a tots nosaltres.

I ara vos anem a parlar de l'església fortalesa de Santa Caterina. Sense cap dubte és el més important edifici religiós del municipi i un dels més destacables de la comarca. Podem datar l'inici de la seva construcció en el començar l'últim terç del segle XVI sobre la primitiva església gòtica que havia estat construïda entre final del segle XIV i principis del XV. L'edificació d'aquest temple respon a una doble funcionalitat religiosa i defensiva. Cal fer esment a les circumstàncies que envoltaren el naixement de la seva erecció, els continuis atacs de la pirateria barbaresca que de les costes d'Àfrica castigaren greument i sovint els pobles del litoral valencià. Ja en l'any 1562, l'enginyer italià Antonelli aconsellava reforçar les muralles de la vila de Teulada o fortificar la seva església. El resultat d'aquest informe, a més de reiterades peticions de jurats i justícies de la vila, fou que s'alçara un edifici de proporcions que podem qualificar de majestuoses si tenim en compte el que era en aquell moment la població de Teulada, quasi uns 600 habitants en l'any 1574. Les obres duraren al voltant de 35 a 40 anys i foren sufragades integralment pels veïns de la vila, mitjançant la imposició de diferents contribucions que afectaven el comú de la població. Consta que en l'any 1582 es van concedir pel virrei de València llicència al poble de Teulada per imposar unes 6 contribucions especials en finalitat de comprar dues cases a la vora de l'església i acabar les obres de fortificació mampreses any enrere. Resulta ser molt necessari fer un fort en la iglesia de dit fort de Teulada i per al dit efecte comprar dos cases que estan contigues a dita iglesia o fort perquè en temps de corsaris et un dels quals està molt concorreguda aquella vila.

Doncs després d'haver sentit aquesta jota, anem a continuar parlant doncs, de l'església fortalesa de Santa Caterina. I diu, doncs, aquest document que us he llegit, que us he dit doncs, que tenien que comprar dos cases per poder continuar la fortificació, diu, nos donen una idea de la importància de l'església com a fortalesa per la defensa del poble i terme de Teulada. Les obres sabem que saben acabades en l'any 1614, segons mos diu el següent document també, i les obres importants, com s'ha fet de la fortalesa, muralles noves i església, han deixat a la vila molt alçada. Arquitectònicament, l'església consta en l'actualitat de dues parts ben diferenciades, la primitiva del segle XVI i una sèrie d'ampliacions que van del segle XVIII als nostres dies. Aquesta part primitiva, que s'eleva sobre una cripta que servia d'espai de soterrament per al clergat i les famílies distingides de Teulada, fins a principis del segle XX, se mos presenta com un temple de nau única orientada a llevant, en quatre trams, altars i contraforts. Doncs voilà, on pogués restar penant des heures en parlant sur la vida de Teulada. Mais il y aurait tellement de choses à dire et malheureusement nous n'avons qu'une heure. Peut-être un jour on aura 3 heures de programme, peut-être un jour, mais bon, pour le moment c'est comme ça. Doncs bon, anem a escoltar una musiqueta més del poble i doncs mos queda només a dir que agraïm a l'Ajuntament de Teulada la informació que mos ha enviat per poder executar el programa que estem fent ara.

Bé, amics valencians, us desitjo que passeu una molt bona fi de vespre i us dic, doncs, fins al programa vinent. A dir s'esplato l'amunt de mercis pla per haver demorat a menys aus, bonos serado i adixats.

e a caben la nostra emissione amb lo mestre Jaume Fenbach e la d'obertura d'Orfe als Inferns. Merci a tutti, Zenodin, Timura Fidels e a l'Euleu.

Radio Occitanie. Un article d'El Christian Andreu périgute les 4 et des février des 2018 suscité des nostri patenari sapientio punt et u et titulat Les Utsitas en Catalogno, secondo partido. La presència dels Utsitas fuguet diversa en Catalunya, sa que la mantus passa és estat estudiat a través de les diocesis eclesiàstiques valieron mai d'immigrants que d'altres. Malgrat això, la distribució fuguet prou homogena e se pot arribar a parlar de passats forços allunyats que d'un non encara avei de suspresos als historias. A tal troben que li passa Utsita que enviat mai d'Utsitas en Catalunya penen les segles 16 i 17 fuguet le Comenge Gascú e apre venion las diocesis eclesiasticos tabe Gascuno de Tarbo e de Cuserans. Prep d'elo si avion li passas lengudusia de Pamios, Bulvestre e Caos. Según aquellos chifros, comenge baliet capa mai de senucitas per an din la quito diocesi e las autros entre 51 e 100 homis. Mas d'autros diocesis utsitanos a tabe envieron forso homis en Catalunya a l'epoca. Así se debanet ame las terros d'Auch, Bordeus, Lumbès, Toulouse, Agen, Rudès, Santoflu e la Sluenianos, Tulo, Limoges e Clermont d'Alvernio, ame capa 50 homis per an e per diocesi. E a cos segun de statisticos tujun annualos. Las terros de Cundon, Sarlat, Miropeis, Albi e la Lueniano diocesi arpitano de Liu arriveron an invia capa 25 homis cadan. La majoritat avion uno presencio de la partido mai centralo dels Pirineus o es para co que les historias han tujun pensat que hi avion un cami natural per dintra d'empei Tarbo e Comenge en tut arriba a Catalunya e Aragó. Les segulloc d'origino mai gran fugueron les ebescats de las terros nautos utsitanos soes les del massís central como Clermont u Santoflu. Aquel ero de faci una era la muno grande tradició migratorio. Mas tabla de la rico plano lengodusiano y aliberon forso sucita en Catalunya. Mai le nombre fuguet mai pichulan 1637 comenge baliet mai de 200 sucitas, lo doble Auch, Lombers e Miropeis mai de 100 et Tarbo, Cuseran, Spamios, Alet, Narbuno, Toulouse, Agen, Caos, Rudès e Santoflu, prep de 100. Bean e Montpellier e Nimes, mes de 10. En so que toco les mesties lai dunado sunt abe mai qu'interessantos les utsitas fugueron plavenguts e plarecebuts pramo de so que sabion fa. Mai de 90% ero de paisas u de giornaliers e de pastus o, mas un chifro mai qu'importanto capa 30% eron teixies de li u de l'ano e compraires d'aquello ou et cap à une 600 personnes se puder marida et avait une famille en tout travaillia en ce qu'à l'époque era conegut como mestre d'ustal. Mai de 20% fugueron faures et mai de 40% seraires. Fin final, mai de 20% puderon travaillia como sartres ou sabatiers ou mouliniers. Les utsitas que arriberon en Catalunya pendent les segles 16 e 17, mas justut al segle 17, fasion e coneixion pla lor mestier, e au fasion beleu miliu que d'autres. Praco la capitado de lor arribado. Arriberon, fugueron pla recibuts, travalieron e formeron de familios. Pei, murigueron, mas andaisat per Catalunya tut un eiretatge a través de toponins, de mots e de noms de familios que son uno partido mai importanto de la cultura da nació catalano d'aro.
Beleu Pramukelai, nacius catalano e uzitano, continuerun de ses ores, tabe, après la cruzada contro les catas e la destruction de l'estat pirinenc medieval, cuzitas et catalas, catalas et uzitas, un jun bulgerun arriba a famas que, fin finalo, puderun pas pasti. E a coesuei un episodi demografic de l'istorio de la Iduos nacius. Les uzitas en Catalunio, secondo partito in articolo del Cristian Andreu per Egut Le, 4 di febbraio di 2018, sui siti nostri patinari sapientio.eu.

Jacob de Mai, away, anantonaffa, uno picciotto birado, disrubilacce del peire bressol, un nous hem passejat pas souvent, et plus particularment, cap a la funt, aquel turun generus que bailo, sunaigo, fresco, et un las bugadieros, aima bon se retrouba cada semana per la grande bugado. Cal dire que mi rutens e la modernizzazione de las causas, l'uturun fusquet un omico d'oblidat de tutis e praticament abandonat per los cunces de la comuna. Mes un jun, un ossaccio decisiu fasquet entreprene la restauració d'aquello funt, vertadier patrimoni del vilatge. A questi jun l'upere fusquet urus. Ero a co un jun de l'an 84, cos al mes de genier tenian nu 24. A taulo assietat entrin de dijuna amb un rond de salsisso e un crustet de pa. Just lu factu passavo. A l'ustal s'arrestet amb un viatge da fa cam abueto dai set. Acabat de mangiar, lu curie angei quere un paquet a madreccio, las letras